Ballina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
5: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
4: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica i Quitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica i Quitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmayor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inoblidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
5: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Ceprià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
4: Imagina.
0: Imagina.
4: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-84-0077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque-Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
0: Imagina Ràdio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Festes de la Cinta 2026, del 29 d'agost al 7 de setembre. 10 dies per xalar amb concerts, balls, actes de cultura popular, la celebració dels 100 anys del Carrilet i el primer espectacle de drons. Viu la Cinta, festa, diversitat i tradició. Més informació a tortosa.cat.
3: Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Imagina Radio.

gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons